0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Ya son 3 las comunidades afectadas por la emergencia nacional a causa del fuego. A Madrid y Castilla y León se ha unido Castilla-La Mancha, en concreto la provincia de Toledo. Las cifras van variando, pero ya podemos hablar de unas 45.000 hectáreas calcinadas y 95.000 personas afectadas entre evacuados y confinados. Actualizamos datos y empezamos por la Comunidad de Madrid. En el puesto de mando avanzado, situado en Navalcarnero, está Carmen Azcoitia. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Noche complicada de nuevo en el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, aunque la situación ha mejorado algo en las últimas horas. El fuego sigue activo y sin estabilizar, aunque la disminución de su avance durante la madrugada ha permitido al operativo reforzar las líneas de control y actuar sobre los frentes con prioridad siempre en proteger a la población y a las urbanizaciones amenazadas. Más de 50 medios terrestres se han empleado a fondo para consolidar las labores de ayer en un incendio que ya ha arrasado aquí en Madrid 24.000 hectáreas, un fuego definido pero no consolidado en el que se ha trabajado mejor gracias a la ausencia de calor, pese a algunas incidencias por el viento. Para lo que resta de jornada, las condiciones meteorológicas seguirán condicionando los trabajos. Sigue habiendo altas temperaturas y baja humedad, aunque con incertidumbre sobre el viento. Un incendio que ha provocado la evacuación de decenas de miles de personas y que va a durar días, pero a lo largo de la mañana iremos sabiendo más sobre el posible regreso o no a las localidades fuera de peligro.
0: Gracias, Carmen. En una hora, a las 10 de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona afectada por los incendios en la provincia de Ávila. Redacción en Valladolid, Gonzalo Conejo, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, a esa hora está previsto que el presidente se reúna con los medios que coordinan la emergencia del incendio abulense junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. A esta hora, ya con las primeras luces del día, se han reanudado las labores de extinción después de que, como reconociera el ministro del Interior, el día de ayer no fuera posible. Para el día de hoy, Grande Marlaska espera que el tiempo dé una tregua.
4: Mañana la situación puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET, y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea.
3: Más de 30.000 personas han pasado la noche fuera de sus casas, son 11 los municipios evacuados. A esto se le suma más de 8.500 personas que continúan confinados en sus domicilios.
0: Y así arde en Castellón la Sierra de Espadán. El fuego, presuntamente intencionado, originado en la localidad de La Vall d'Uxó, ha obligado a la evacuación de 16 localidades y alrededor de 15.000 personas. Las llamas están fuera de capacidad de extinción. El incendio, en grado 2 de peligrosidad, ahora, con luz de día, se incorporan los medios aéreos. Miguel Ángel Orch, buenos días.
5: Buenos días, así es. En las labores de extinción ayer participaron más de 300 efectivos y 14 medios aéreos que se han ido incorporando a primera hora de hoy. El gobierno ha hecho un llamamiento a la población para que haga caso de las instrucciones de evacuación que den las autoridades. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
6: La Guardia Civil está comprobando casa por casa y está evacuando casa por casa. Pero es muy importante que la ciudadanía se conciencie de que el escenario es de mucho peligro.
5: Ya son 16.000 las personas evacuadas de 16 municipios del sur de la provincia de Castellón debido al incendio declarado ayer en la Vall d'Uixó, que tiene un perímetro de 21 kilómetros y sigue fuera de control. Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana.
7: En este momento está fuera de capacidad de extinción, tiene un perímetro de unos 21 kilómetros, es difícil aún determinar el número de hectáreas que ha quemado, eso ya pues lo iremos evaluando, pero sí que quiero resaltar que, como habrán sabido ustedes a lo largo de la tarde, pues hemos procedido a desalojar varias poblaciones de aquí de la provincia de Castellón.
5: Los desalojados han sido trasladados a Onda, Nules, Segurbe y Moncofa. 6 personas han sido atendidas por el incendio, 3 de las cuales están ingresadas por inhalación de humo en el Hospital de la Plana. Respecto al incendio de un barranco en Manises, en el que murió ayer una persona, el ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial, hoy domingo y mañana lunes.
0: Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la cercanía del fuego. En Ávila, en Piedralaves, su alcalde, Germán Ulloa, describe así la impotencia ante la lucha contra las llamas.
8: A ver, aquí la única solución es cuando esté todo quemado, no hay más. Cuando esté todo quemado, no quede un rincón para nada.
0: Una situación similar a la que se vive en la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares es una de las ciudades que está acogiendo a los vecinos. Carolina Herranz es la concejala de Zarzalejo.
9: Debemos de seguir manteniendo la calma, ser prudentes, y ellos tendrán que hacer su trabajo a lo largo del día de hoy para ver si realmente podemos volver con seguridad o no.
0: Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
10: Bon dia. Catalunya continua amb l'alerta del pla enfocat per risc d'incendi forestal que encara és elevat, sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge són 115 els municipis que han decretat el màxim nivell del Pla Alfa, al nivell 4. Una situació excepcional, segons Protecció Civil. L'enfocat es va activar el passat 3 de juliol, coincidint amb l'incendi del massís de les Gavarres, i es manté des de llavors. Les temperatures baixen lleugerament, però no el risc. Aquest dissabte es va declarar un incendi forestal a Cubelles, al Garraf, que va obligar a confinar unes 2.500 persones durant unes hores. Ja està estabilitzat i els agents rurals no descarten que hagi estat intencionat. Ampliem precisament la previsió meteorològica. Quin temps tindrem aquest diumenge? Noelia García Emet, bon dia.
11: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya baixen notablement les temperatures. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 30 graus a Girona i 28 graus a Barcelona. Avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant aquest matí no es descarten possibles ruixats i tempestes al litoral. També durant la tarda podrien caure tempestes amb ruixats a zones del Pirineu i de Girona. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona amb possibles ventades. A més, tenim mala mar amb fortes onades a la costa de Tarragona i de l'Empordà. És una informació d'AEMET.
10: I es recupera la circulació de tota l'R2 nord i sud i l'R11, dues línies afectades des de dimecres per l'esfondrament de les obres de Montcada i Reixac. Aquest dissabte a la tarda, Renfe iniciava les marxes blanques després que Adif acabés les tasques de reconstrucció del pou de grans dimensions, que va obligar a tallar la circulació entre Sant Andreu i Montcada. Ho ampliem tot seguit. També les xifres de persones ofegades a Catalunya, 25 en només els 40 dies que portem de temporada de bany oficial. Ha activat l'Infocat per risc extrem d'incendi a Catalunya i també es manté l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Es redueixen, però, els municipis en nivell 4, el més alt del Pla Alfa, són poc més d'un centenar, repartits en 12 comarques, sobretot a les Terres de l'Ebre. A Cubelles, el Garraf ha estabilitzat l'incendi que es va declarar poc després de les 4 de la tarda i que va obligar a confinar unes 2.500 persones de diverses urbanitzacions. La superfície afectada provisional és d'unes 8 hectàrees. Agents rurals investiguen les causes d'aquest foc i no descarta que hagi estat intencionat. Controlat també l'incendi de Canyes, declarat a Perafort, en una zona propera a una refineria. Protecció Civil va haver d'activar també la prealerta del Plasecta. Aquest matí els bombers continuen revisant la zona per refredar possibles punts calents. Uns bombers que denuncien la manca d'efectius i recursos en plena temporada d'incendis. El 90% dels parcs a Catalunya estan en protesta. No faran hores extra fins que no hi hagi millores. Aquest cap de setmana decideixen si amplien les mesures de pressió. Laura Zurriaga.
12: Durant la campanya d'incendis, els parcs sovint queden sense personal, posant en relleu un servei infradimensionat, com és el cas de l'Hospitalet de Llobregat. Carles Urgell, bomber i delegat sindical de la CGT.
13: Si els mínims de parc normals són 8 bombers i bomberes, doncs ens quedaven amb 4 bombers. Això, sumat a que hi ha una falta d'equips de protecció, ha provocat fins i tot que d'aquests 4 bombers, en algunes ocasions, ens trobéssim amb que 2 no tenien equip.
12: Arrosseguen la crisi de 2008. En la darrera dècada s'ha duplicat el pressupost, però cal agilitzar el sistema de desinfecció dels equips de protecció. Encara falten vehicles, falta sou, però sobretot falten efectius.
13: De forma estimada, pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
12: El departament es recolza en la tasca dels bombers voluntaris. Tenen la mateixa formació que els funcionaris, però la Generalitat no reconeix la seva relació laboral. Francesc Castilló és portaveu de l'Associació de Bombers Precaris en Lluita.
14: Nosaltres fem la mateixa tasca que els companys bombers funcionaris. No se'n reconeixen ni els drets laborals, ni la prevenció de riscos, ni el coeficient reductor cara a la jubilació, ni les malalties professionals.
12: Dels 1.300 voluntaris, gairebé 500 s'han sumat a les 12 denúncies interposades ja als jutjats socials.
10: L'estiu comporta perills per a la natura i també per a la població. 25 persones han mort ofegades en els últims 40 dies, és a dir, des que va començar de manera oficial la temporada de bany. L'últim cas, un jove de 21 anys, la matinada de dissabte a Amposta, Llorenç Llop.
15: Les xifres de morts per ofegament segueixen escalant i a falta d'un mes i mig pel final de la campanya de bany, els registres actuals gairebé superen el total de l'estiu anterior. Els números preocupen i l'angoixa del personal de salvament marítim creix. Ahir, en el Dia Mundial contra els Ofegaments, socorristes de Barcelona van manifestar-se a la plaça Sant Jaume per reclamar unes millors condicions laborals a tota Catalunya i més inversió. Ignacio García és el portaveu d'Acció Sindical de Socorristes.
16: És una mica d'impotència, frustració, perquè són molts anys ja lluitant, molts anys reclamant, donant aspectes tècnics que evidencien que fa falta més pressupost i encara no arriba.
15: Els socorristes insisteixen en que les administracions han d'assumir públicament la prevenció dels accidents i, a més, recalquen la manca d'educació aquàtica que hi ha a la població.
10: Ho destacàvem en portada. Reprèn el servei de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, suspès des de dimecres per l'esfondrament a les obres del tren de Montcada i Reixac. Adif va enllestir aquest dissabte la reparació del terreny i a la tarda Renfe va començar amb les marxes blanques, els trajectes per avaluar l'estat de les vies abans de poder restablir el servei de passatgers. Aquest esfondrament se suma a l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona a Sant Gervasi de fa gairebé 3 setmanes i que encara no ha permès a tots els afectats tornar a casa. Jordi Martínez Bufill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, llança un missatge de confiança després d'aquestes incidències en tan poc temps.
17: Jo crec que sí, hem d'estar tranquils i les coses en general es fan bastant bé. El que passa, clar, són obres que són molt complexes, precisament aquesta zona era un punt crític i abans d'executar qualsevol projecte, doncs es fan uns estudis molt acurats i durant el procés d'execució també es fa un seguiment, no? Passa que, bueno, doncs cal veure què ha passat, si ha hagut algun problema d'execució.
10: I segona jornada del viatge oficial del president de la Generalitat, Salvador Illa, pel sud-est asiàtic, que inclou el Vietnam i Singapur. Aquest diumenge visitarà diferents empreses catalanes com Relats o Savall. Ahir ja va signar un primer acord entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam, diu Illa, per estrenyar relacions amb Vietnam i la resta de països de la zona.
18: És una economia que està amb índex de creixement de l'ordre del 7%, amb una molta vitalitat econòmica, i bé, el que es tracta amb aquest viatge és d'impulsar aquestes relacions econòmiques i comercials, també les institucionals i també les culturals, tant a Vietnam com a Singapur.
10: I també us expliquem que avui és el Dia Internacional dels Avis i les Àvies, la veu de l'experiència, un pont entre generacions, font d'aprenentatge i des de fa un any figures indispensables perquè els seus fills puguin conciliar. Incrementa la responsabilitat en detriment de la llibertat. En Josep Carnés, el president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
19: I aleshores estem en una funció que moltes vegades la frase popular diu els pares són per educar els fills, i els avis per gaudir-los. I en aquest moment crec que inclús en alguns casos s'està invertint aquesta frase. I és de que els avis estan per educar els nets i els pares el que fan, el gaudeixen el fi de setmana.
10: En esports, comencem parlant de waterpolo perquè la selecció espanyola femenina disputa a hores d'ara la final de la Copa del Món contra els Estats Units. Ara mateix s'està disputant el tercer minut de l'últim quart, perd Espanya de moment 12-9. I en futbol, el Barça femení incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, assignat per les dues properes temporades i arriba dels Dallas Trinity. És la primera experiència a Europa d'aquesta jugadora de 25 anys. I jornada castellera aquest dissabte a Mataró durant la celebració de les Santes. Els Verds, els castells de Vilafranca, van descarregar el 3-9 amb folre i agulla, una fita que no s'aconseguia des del 2019. Els capgrossos, els anfitrions, van descarregar el 4-9 amb folre amb una convidada d'última hora. La pluja intensa que va obligar a aturar la diada durant un quart d'hora. I un record també per la Mariona, una nena de 12 anys que va morir fa 2 dècades després d'una caiguda durant la construcció d'un castell. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat. I l'Empordà, un dels himnes de Sopa de Cabra, i que de ben segur sonarà aquesta nit al Festival Portaferrada a partir de les 10. El grup de rock català continua trepitjant els escenaris, celebrant els seus 40 anys d'història i la seva majoria d'edat discogràfica amb 18 àlbums publicats. L'Empordà de Sopa de Cabra ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon diumenge.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, cap de setmana negre pel que fa als incendis forestals. La pitjor part se l'emporten a Àvila, Madrid i Toledo, d'una banda, i a Castelló, de l'altra. A Catalunya hem tingut ensurts, com el deia la tarda a Cubelles, al Garraf, però molt lluny de l'autèntica tragèdia que s'està vivint a altres punts de l'estat. Els incendis forestals són un drama cada estiu. Enguany es comptabilitzen a casa nostra prop d'un miler de focs amb unes 5.000 hectàrees cremades. Una preocupació cada cop més gran i més urgent de resoldre en una situació d'emergència climàtica com la que vivim, un perill que ens afecta a tots, però no sempre en som conscients. Avui, 115 municipis catalans es troben en perill extrem d'incendi forestal, sobretot a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Més de 200 poblacions tenen risc molt alt i 300 més són al risc alt. Molta precaució per tal d'evitar més focs. Avui han baixat les temperatures, però l'entrada de vent i les tempestes no són condicions favorables en cas d'incendi. Situació i previsió del temps, Aiment Noelia García.
2: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Tarragona, 31 a Girona i 29 graus a Barcelona. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquesta tarda a la zona nord-est es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent moderat a l'Empordà i a Tarragona. Demà dilluns pujaran les temperatures i es preveu una setmana més càlida. De moment, demà màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, possibles ruixats a zones de Girona. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona i 18 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Aquest matí s'ha restablert el servei a les línies Serra 2, Serra 2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Aquest tram estava interromput des de dimecres quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al barri de Vallbona de Barcelona. Un cop reparat l'esvoranc per part d'ADIF, ahir a la tarda van començar les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de recuperar el servei ferroviari que s'ha reprès aquest matí, tot i que amb limitació temporal de velocitat en el pas en el punt afectat. Mentrestant, es continuen investigant les causes de l'esfondrament. I més coses.
3: Jo ara m'he jubilat i em vull dedicar a fer tai chi, o anar amb una coral o anar a fer no sé què. Però resulta que no ho puc fer perquè he d'anar a buscar els nets.
4: Hoy me tocaban a mí y nos los llevamos a los ríos, a la montaña.
5: ¿Podrían tenir un cangur? Sí, podrían tenir un cangur.
0: Els avis són el pilar fonamental de la societat actual. Els avis cuidadors són l'autèntic motor de la conciliació i logística familiar. Això té efectes positius, com ara que viuen més, segons alguns estudis, i millor, amb més deteriorament cognitiu, però també provoca un desgast físic i emocional, perquè no tenen llibertat per disposar de la seva vida un cop jubilats. Per això es parla de la síndrome de l'avi i l'àvia esclaus. Reflexions en aquest dia dels avis, en parlarem en aquesta edició cap de setmana, i parlarem també amb el relegit síndic de Barcelona, David Bondia. Amb l'Albert Vacas, als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Protecció Civil ha aixecat aquesta nit el confinament per incendi de 2.500 veïns de Cubelles al Garraf. Han estat els darrers a viure aquesta situació cada vegada més recurrent. Des del mes de juny a Catalunya s'han confinat 140.000 persones per incendi forestal. El canvi climàtic ha provocat que cada vegada hi hagi més focs de sisena generació, que són més violents i es propaguen amb més rapidesa. Davant aquest nou escenari calen noves estratègies. Els bombers defensen que quedar-se a casa és més eficient i en moltes ocasions salva vides. Laura Zorriaga.
6: Enguany s'han registrat prop de 1.000 focs al territori. Són 200 més que l'any anterior. La meitat d'ells són incendis forestals. El risc més elevat recau sobre la població que viu a nuclis disseminats a l'entorn rural. Els bombers defensen el confinament com a estratègia de seguretat que més agilitza les tasques d'extinció. Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat a l'ACN.
7: Hem de saber que hi ha diferents maneres de protegir la població. Hi ha les evacuacions, que òbviament és el més segur sempre i quan sigui planificada i amb temps, i hi ha el confinament, que és la més eficient i la que es pot fer més ràpid. ¿Vale? El que no podem permetre'ns és que la gent es trobi a mig camí entre una evacuació i casa seva, perquè aquest és el lloc on estadísticament i històricament hem tingut tots els incidents i sobretot tots els morts.
6: Des de juny, 40 confinaments per incendis forestals han afectat més de 140.000 habitants. Segons Protecció Civil, la simultaneïtat de les flames, la violència d'aquestes i la velocitat de propagació han causat un canvi d'estratègia. Ara el confinament es produeix a l'inici de l'episodi. Sergio Delgado, sotsinspector de Protecció Civil a la CNA.
8: El que hi ha és un canvi molt clar en el moment que es fa el confinament. És a dir, estem fent confinament en els inicis dels incendis, precisament aquí tenia bombers, per aquesta velocitat que tenen les afectacions inicials. Avançant-nos sempre al potencial més o menys probable que pot tenir l'incendi.
6: Delgado assenyala que el sistema de missatges és alerta, ha agilitzat molt la tasca de comunicació per part dels efectius, però matisa, no és infal·lible i cal valorar cas a cas. Si rep una ordre de confinament, les recomanacions inclouen tancar portes i finestres i tapar aquelles escletxes per on pugui colar-se el fum.
0: Més coses, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Joaquín Calvente.
9: L'embolic amb les proves PISA té a veure amb una errada estadística en haver exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE. Per tant, els resultats no podran ser comparats de forma vàlida amb els anteriors ni amb el d'altres territoris. El president Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó i ha avançat la seva compareixença demà al Parlament per donar explicacions.
10: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
9: D'altra banda, Salvador Illa ha defensat l'aposta del seu govern per millorar les infraestructures a Catalunya i ha instat a extremar les mesures per tal d'evitar accidents com el recent esvoranc de la línia 9 de metro o la fuita de gas a la plaça de Sants.
10: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública a Catalunya. Com feia anys que no vèiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents.
9: El president ha recollit el guant llançat pel líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que proposa que la Generalitat assumeixi l'execució d'obres de manteniment i ampliació de l'AP7. I ja es mostra disposada a adaptar-se a la directiva europea que insta a finançar les autopistes amb pagament per ús.
0: Doncs el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, confia a continuar arribant a acords amb el govern central, com el que va fer possible la llei d'amnistia, Joaquín.
9: En aquest sentit, Junqueras demana a Pedro Sánchez que faci tot el possible perquè es compleixi la llei. I és que el líder dels republicans, entre d'altres, continua inhabilitat per la sentència del procés. Malgrat la supressió del delicte de sedició del Codi Penal pactat amb el PSOE, el Tribunal Suprem va decidir mantenir la pena íntegrament, un fet que ha retret Junqueras. Són declaracions a l'agència EFE.
11: Aquest és un cas absolutament singular en el món. No hi ha cap altre país del món on sigui possible imposar una pena per un delicte que no existeix. Això només passa a Espanya.
9: Per això, Junqueras dubta de què farà l'alt tribunal amb els casos que resten a l'espera de ser amnistiats, tot i l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei.
11: Imposen penes per delictes que no existeixen i quan estan obligats a amnistiar aquestes penes, es neguen a fer-ho. Llavors, què pot passar? Doncs és evident que, vista l'experiència, pot passar qualsevol cosa. També és cert que cada vegada els hi és més difícil.
9: Junqueras veu un futur judicial incert per a Pedro Sánchez perquè assegura una part dels poders de l'Estat l'han posat en el punt de mira, tal com ha passat a altres mandataris d'alguns països llatinoamericans.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista a la CN, apunta com a repte principal de cara a les eleccions municipals de l'any que ve la unió de les forces progressistes i democràtiques per fer front a l'extrema dreta.
12: A mi em preocupa que les enquestes diguin que un de cada tres electors i electores potencialment a Catalunya i a Barcelona puguin votar opcions d'extrema dreta. I ens sobta que les forces democràtiques i progressistes no actuïn a vegades en coherència amb això. Perquè crec que el repte democràtic que tindrem a l'any 27, bàsicament en termes polítics, és aquest. És com esclafem a l'extrema dreta.
0: David, bon dia. Renova com a síndic de Greuges de Barcelona durant 5 anys més. L'últim ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova la seva reelecció aquest divendres després que Bon Dia ha guanyat el procés de participació ciutadana en què s'enfrontava la també advocada i exdiputada Gemma Calvet. Bon Dia prendrà possessió del segon i últim mandat a l'octubre, un cop s'acabi el mandat actual. David, bon dia, benvingut i felicitats per la reelecció.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Un segon mandat per al qual ha comptat amb el suport de socialistes, comuns, Esquerra i Junts, l'abstenció del PP i en contra només va votar Vox, que considera que no cal tenir un síndic de Barcelona perquè ja tenim síndic de Greuges i defensor del poble. Què els contesta? Per a què serveix un síndic de la ciutat?
13: No, jo revertiria aquesta situació. És a dir, l'administració més propera a la ciutadania és l'administració municipal. Per tant, la sindicatura municipal és la que és més propera a la ciutadania.
0: 5 anys més per endavant, quins són els objectius principals d'aquest segon i darrer mandat, segons marca la Carta Municipal de Barcelona?
13: Sí, en aquest segon mandat el que vull fer és desenvolupar aquelles propostes que vaig presentar el 2021, però també ampliar-les sobretot amb un tema que em sembla que és fonamental, que és que tothom parla del dret a la ciutat, tothom ara s'està parlant del dret a quedar-se a la ciutat, em sembla que li hem de donar una volta, això, i hem de parlar del dret a viure bé a la ciutat, que això implica moltes coses, implica que no s'expulsi a veïns i veïnes de la ciutat, implica accedir a habitatge digne, implica plantar cares al soroll i a la brutícia, implica que tots els col·lectius de gent gran, persones amb discapacitat, joves, puguin participar en la construcció de la ciutat, enfortir els serveis socials, per garantir dret a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Per tant, el que implica sobretot és buscar una Barcelona sostenible i repensar la ciutat des del benestar urbà i atrevir-nos a pensar altres formes d'habitar la ciutat, garantir aquest dret a viure bé a la ciutat.
0: El lema de la seva candidatura era precisament aquest, defensant el dret a viure bé a la ciutat, una ciutat que es queixa que es fa fora els veïns i veïnes amb preus abusius de l'habitatge, accés de turistes, etc. L'habitatge i també la lluita contra el sensellarisme és un dels objectius claus de la sindicatura, oi?
13: És un punt central perquè l'habitatge és la peça que mou tots els drets humans de proximitat. Donem-nos compte que, i no només és un problema de Barcelona, sinó és un problema de l'àrea metropolitana, és un problema de Catalunya, és un problema de l'estat espanyol, és un problema d'Europa, és un problema mundial, aquest dret a l'habitatge, i sobretot a l'habitatge digne i assequible. Per tant, hem d'emportir aquesta garantia del dret a l'habitatge, hem de defensar aquest dret a l'habitatge. De les primeres actuacions d'ofici que faré en el 2026 serà veure com les lleis que garanteixen l'habitatge assequible igual no s'estan implementant, no s'estan implementant de forma correcta, i sobretot això de veure també, com dèieu, el tema del sensellarisme. El tema del sensellarisme no es pot abordar només com un tema d'emergència, sinó que s'ha d'abordar com un problema d'habitatge. I per això el que farem és implementar això que hem anomenat el Pla Zero Carrer, és abordar una metodologia innovadora i col·laborativa per intentar treure a la gent del carrer. El que ens donem compte és que cada vegada s'estan posant més recursos habitacionals, més recursos econòmics, però cada vegada hi ha més gent al carrer. I per tant, implementarem aquesta metodologia que implica que tant des de l'àmbit municipal com des de l'àmbit de les entitats com des de l'àmbit econòmic es treballi de forma conjunta per veure que és una crisi resoluble i també una crisi que és d'escala metropolitana, i per això ho implementarem en un barri de Barcelona i en un barri d'una ciutat de l'àrea metropolitana per veure que podem combatre allò que es diu l'efecte crida. És a dir, si Barcelona ho fa bé, cada vegada migren més persones sense llar a Barcelona. No, el que podem fer és canviar, i és l'efecte mirall, veure que es pot fer bé a Barcelona i es pot fer bé a una ciutat de l'àrea metropolitana i replicar-ho a nivell de país per combatre el sensellarisme, i no només abordar-ho com una emergència, sinó abordar-ho, i no només abordar-ho des de serveis socials, sinó abordar-ho com una crisi d'habitatge, i també intentar no crear dependència, sinó buscar projectes de vida i buscar autonomia. Per això sumem entitats de caràcter econòmic, com la PIMEC, com la Fundació La Caixa, com el Col·legi de l'Advocacia, per veure que no només és treure a la gent del carrer, sinó fomentar autonomia perquè no continua creant dependències.
0: Vostè reclama més pressupost i més personal per a la institució per tal de poder fer més incidència.
13: Sí, el personal de la institució es crea el 2005, avui en dia tenim una mica més de personal, però és el mateix personal que es tenia a l'any 2015 i a l'any 2021. Hem augmentat les nostres formes d'actuació. Jo crec que hauríem de tenir més personal. S'hauria de difondre més a la ciutadania quin és el rol de la Sindicatura de Greus de Barcelona, i per tant, de les primeres coses que demanaré és augmentar els recursos, no només recursos econòmics, sinó també recursos d'espai, recursos de poder arribar a altres àmbits. Sobretot perquè el que busco és que no sigui només una sindicatura reactiva, no només una sindicatura que rebi queixes, sinó una sindicatura proactiva, que tinguem capacitat d'impulsar actuacions d'ofici i anar més enllà de la queixa. Ara, a l'últim trimestre del 2026, presentarem 3 actuacions d'ofici que venim treballant. Una és sobre el tema de la participació, de com hi ha molt de marge de millora en temes de participació. Una segona actuació d'ofici serà sobre els menjadors socials, com els menjadors socials a la ciutat de Barcelona, i a 7 de la tractat municipal, però han de ser no només menjadors, sinó que han de ser socials, que la gent que acaba en una situació d'haver d'anar a un menjador pugui socialitzar en aquest menjador. I després un altre que presentarem és el tema de crear una oficina de la mediació dins de la sindicatura. El que permetria és que no es fessin més grans les problemàtiques i aportar solucions de forma sistèmica.
0: David, bon dia. Reelegit síndic de Barcelona, és també president de l'Aliança Global de Defensors Locals. Gràcies i molta sort en aquesta nova etapa.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar sempre pendent del que fa la Sindicatura de Greus de Barcelona.
0: Parlava el síndic dels menjadors socials. L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat precisament el projecte Alimenta, que ofereix una alimentació saludable i digna a persones vulnerables. Ha sumat 3 equipaments nous que se sumen als 7 ja existents a la ciutat. Llorenç Llop.
14: El programa Alimenta creix en solidaritat i suma 3 espais més. Aquesta iniciativa altruista impulsada per l'Ajuntament el 2021 arran de la Covid-19 segueix creixent amb 3 noves ubicacions a Sants Badal, gestionat per la Fundació Can Pedró al Raval, desenvolupat per Impulsem el Magba i Eixample Esquerra, a càrrec de Mescladis. El projecte va atendre l'any passat 263 persones i va servir més de 19.000 àpats a persones com el Juan, que acut al centre de Can Pedró amb la seva dona i la seva filla.
15: Mucho agradecimiento, porque en una situación tan difícil, tan complicada en este momento que estamos pasando, ha sido llegar aquí y te abren unas puertas que jamás lo habíamos pensado de la forma que lo están haciendo. Es totalmente, casi no hay palabras para describirlo.
14: El projecte busca transformar el model tradicional de menjador social i posicionar-se com un centre de serveis orientat a promoure l'autonomia de les persones, com en el cas del centre de Can Pedró. Ho explica la seva directora, Teresa Villoro.
16: Hem reformulat el que és el projecte de menjador, és un centre de serveis, i amb el paraigües d'Alimenta el que intentem és que realment ells siguin autònoms, tinguin una dieta sana, equilibrada, i al mateix temps, doncs, que ells puguin ser autogestionar la seva pròpia alimentació, les seves pròpies necessitats.
14: Els centres destaquen la importància no només de garantir menjar, sinó també d'oferir una alimentació saludable adaptada a la realitat de cada família, a més de reforçar l'educació alimentària des de la infància per prevenir problemes de salut i fomentar hàbits saludables.
0: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment, cada dia, i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi del Dies Infantiles. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar. Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideres útil, però pot ser també una càrrega que t'impedeix gaudir de la jubilació. Reflexions en aquest Dia dels Avis. Maria Gómez.
17: Són sentiments trobats perquè els avis i les àvies gaudeixen de passar temps amb els seus nets i crear així un vincle afectiu, però reconeixen que sobretot s'han convertit en una peça clau per a la conciliació familiar. Això els suposa perdre certa llibertat i assumir molta més responsabilitat. Reflexions que ens verbalitza en Josep Carné, és president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
18: El que passa que ara he d'agafar aquest i l'he de portar a futbol, i aquest altre l'he de portar a ballet, i aquest altre l'he de portar a anglès. I això, doncs, ens angoixa a nosaltres, i sobretot ens angoixa amb la responsabilitat que estem adquirint. Moltes vegades tu et montes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, i faré això altre, que al final ve truncat perquè els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
17: Un volum de feina que assumeix amb gust, però ens diu acostuma a ser encara més alt en el cas de les àvies. La Loli té cura dels seus nets, però això sí.
19: Cuando me necesitan, pues resulta que me lo paso muy bien con ellos. Siempre hay que esperar a que te llamen, porque a nuestra edad ya no queremos tener obligaciones. Pero sí que es verdad que si no es así, no los tendríamos.
17: Limitar horaris és una bona manera perquè el temps que passen plegats sigui de qualitat. És el que experimenta l'Alvira.
5: Quan nosaltres estem criant els nostres fills, no tenim temps, no tenim paciència, sempre anem estressats. Quan fas d'avi, el que pots fer és gaudir-los.
17: Qui també gaudeix del seu net de 3 mesos és la Consol, això sí, conscient que també l'haurà de cuidar.
20: Els divendres teletreballen els dos, per tant, el divendres ho tenen solucionat. Ens queden 4 dies a la setmana. Llavors, sembla ser que 2 dies, 2 matins, es cuidarà una àvia i els altres 2 matins l'altra àvia.
17: Són algunes de les veus que hem recollit avui en el Dia Mundial dels Avis i les Àvies.
0: Poques vegades els sentiments íntims d'una dona s'obren en canal per ser cantats i musicats. Els dubtes durant l'embaràs o el vaivé emocional de la menopausa apareixen a Diario d'una Madre, escrit per Cristina Pavarotti, filla del tenor italià desaparegut, amb música d'Alberto García de Mestres. Estrena absoluta avui al Festival de Peralada Agnès Valle.
21: Criada en un univers molt femení entre ties, àvies i germanes quan els seus pares estaven de viatge, fins i tot.
22: Mucho tiempo con mis tías, ¿eh? Yo tomé pecho también de mi tía, por ejemplo, ¿no? Todo esto femenino siempre ha trabajado mucho en mí la gana de contarlo.
21: Amb fons d'inspiració tan properes, Cristina Pavarotti ha escrit el llibret de Diario de una Madre, des que neix una dona fins als seus últims dies, amb música d'Alberto García de Mestres, amb Rubén Fernández Aguirre al piano i vivenciat per la soprano Sabina Puertolas.
23: Musicalmente es una obra de arte, los textos son para llorar. Estás embarazada, pues no es todo tan happy. También a lo largo de esos 9 meses te embarga el ¿qué estoy haciendo? Cambia tu cuerpo, no entiendes el porqué, las hormonas, el marido. Oh, es todo un horror. La menopausia. Eso, qué maravilla, que no entiendes el qué te pasa. O sea, y que este oleaje en mar adentro. Està tot tan maravillosament escrit.
21: Fins les primeres paraules oblidades, la pèrdua de familiars o escollir un final digne. Un cicle de 14 cançons i 2 interludis a Diario de una Madre, d'estrena absoluta aquest vespre al Festival de Peralada. I, per cert, un equip de Ràdio Televisió Espanyola hi serà per enregistrar-lo per a una posterior emissió tan radiada com televisada.
0: Això aquesta nit a Peralada i ara mateix aquí als esports. Jaume Riera, bona tarda.
24: Què tal, Olga? Bona tarda.
0: Avui acaba el Tour.
24: Avui acaba el Tour. Molt especial, la prova ciclista. Estem vivint història de l'esport, perquè serà el 5è que guanyarà Tadej Pogacar, que entrarà en el Selecta Club de Miguel Indurain, Bernard Hinault, Jacques Anquetil i Eddy Merckx, tots ells 5 vegades campions de la prova per etapes més important del món. Saludem ja el nostre corresponsal, avui trepitjant París, Jorge Agüero. Què tal? Molt bona tarda.
25: Què tal, Jaume? Bona tarda.
24: Després del que estem vivint amb Tadej Pogacar, Jorge, el debat és si és ja el millor ciclista de la història, si en un escenari completament hipotètic avui l'Eslové anunciés que deixa aquest esport, que deixa el ciclisme, exageraríem si el consideréssim el més gran?
25: Doncs mira, Jaume, és una qüestió, la veritat, que està molt a peu de carrer aquí a França i, aviam, hi ha gent i molts especialistes, no, que et diran que sí, i no només pel que ha guanyat Pogacar, sinó també pel context, és a dir, és una època aquesta on el ciclisme està hiperprofessional finalitzat i amb un nivell de mitjana altíssim dins del pilot. Ara bé, amb les dades a la mà i en tot allò que no és el Tour de França, doncs encara no ha guanyat tantíssim Tadej Pogacar com va guanyar Eddy Merckx, a qui el sobrenom del caníbal, la veritat, no li ve per casualitat, i procedeixo amb la comparativa, Jaume. Mira, tots dos tenen, i ho podem donar per fet, 5 Tours de França, però és veritat que Eddy Merckx també va guanyar 5 giros d'Itàlia, mentre que Pogacar només en té un, el que va guanyar el 2024. La Vuelta a Espanya, Pogacar no l'ha guanyada, Merckx sí que la va guanyar en una ocasió, l'any 73, i després hi ha més barems encara per seguir comparant. Per exemple, Pogacar ha guanyat 13 monuments per 19 que va assolir el Caníbal. Si comparem victòries parcials, això sí que ja és una absoluta bogeria, Jaume, és a dir, parlem d'etapes, no? Merckx és inassolible, 525 victòries d'etapa per 126 de Tadej Pogacar, que tampoc és una dada, la veritat sigui dita, que estigui malament. I aquesta seria una mica, Jaume, la comparativa responent a la teva pregunta, però és clar, ningú compta que l'eslové es retiri de moment. Per tant, coses que li manquen, com podria ser la Vuelta a Espanya, que veurem si participa, doncs, en aquesta edició, sembla difícil, o també l'or olímpic, que tampoc el va guanyar Eddy Merckx, que només va participar en uns Jocs Olímpics, doncs coses com aquesta, o el 6è Tour, doncs podríem arribar.
24: I que té 27 anys, Jorge Pogacar, que la gent estigui tranquil·la, sí, que sí, encara queda Pogacar per estona. L'eslové, de fet, passejarà avui ja vestit de groc, una vegada més pels Camps Elisis de París. Jorge, l'etapa havia de ser de 132 quilòmetres, però finalment s'ha retallat, s'ha limitat únicament al circuit dels Camps Elisis pels incendis que pateix França.
25: Sí, correcte, és una qüestió de seguretat nacional, podríem dir, perquè la gendarmeria francesa ha hagut de mobilitzar efectius extra a les zones devastades pel foc que malauradament doncs, també pateixen aquí a França, i davant la impossibilitat de poder garantir la seguretat en tot el recorregut, doncs s'ha hagut d'escurçar. Seran 88 quilòmetres, tot es farà només a París, concretament als Camps Elisis, amb el tradicional circuit, que després d'aquesta modificació doncs el faran, el completaran 9 vegades, i per cada 3 vegades, per cada 3 passos es farà una pujada al Montmartre, que amb l'experiència de l'any passat amb aquest mateix recorregut, que ja el van estrenar, doncs es pressuposa que aquesta pujada serà decisiva. A les 5:50 de la tarda s'encetarà aquesta 21ena i darrera etapa, que vora de les 7:40 no està prevista a l'arribada.
24: Això pel que fa avui, en la jornada d'ahir, Jorge, l'equatorià Richard Carapaz va guanyar l'etapa amb la meta situada a l'Alpe d'Huez. És la seva segona victòria d'etapa.
25: Sí, la locomotora del Carchi, que també ha fet un molt bon Tour de França, consolida, a més, amb la victòria d'ahir al Maillot de la Muntanya, i va dur-se l'etapa reina, no?, el corredor de l'Education First. Més enllà de Pogacar, Remco Evenepoel acabarà segon aquest Tour de França, i Isaac del Toro tercer. Completaran tots dos avui el podi a París, el mexicà de 22 anys, Jaume, que ha estat, sens dubte, una de les sensacions d'aquesta edició, i que s'emporta, a més, el maillot blanc, és a dir, el millor jove amb menys de 25 anys. Mats Pedersen, el danès del Lidl Trek, maillot verd de la regularitat. I pel que fa a la representació espanyola, bé, doncs Juan Ayuso acaba setè, no ha estat per ell un bon Tour, especialment aquesta darrera setmana. Els catalans Abel Balderston i Joel Nicolau, recordem, els dos del Caja Rural que debutaven, doncs avui tindran l'honor de dir que han complert el seu primer Tour de França.
24: Doncs aquesta tarda, última etapa del Tour, com és tradicional pels carrers de París, serà el cinquè que guanyarà Pogacar. Gràcies, Jorge, bona tarda.
25: Una abraçada.
0: I Waterpolo, la selecció espanyola femenina, ha tancat la Copa del Món amb medalla de plata.
24: L'equip nacional ha caigut aquest matí contra els Estats Units a la final per 9-13. Sentim la capitana Paula Leighton, que explicava les sensacions que tenen després d'aquesta ensopegada.
1: Marxem amb una mica d'un regust a la boca no molt bo. El nostre objectiu era pujar-nos al podi i penjar-nos la medalla d'or. No ha pogut ser, però al final hem estat treballant molt per estar aquí, per estar avui a aquesta final. I ara, objectiu al cap, la següent competició que tindrem, que és el Mundial de l'any que ve, que ens dona plaça olímpica.
0: I pel que fa al mercat de fitxatges, Jaume, tenim una nova incorporació al Barça femení.
24: Sí, parlem de futbol. La central Martina P. Fernández torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton. Tercera incorporació de les de Pere Romeu en un estiu en què han perdut peces importants, com ara Alexia Putellas, Mapi León o Ona Batlle. Aitana Bonmatí ha reconegut que ha tingut també ofertes importants, però que té molt clar que el seu lloc ara per ara és el Barça.
2: Ha venido mucha gente, pero el Barça siempre ha sido siendo el Barça, y por eso hay jugadores que siguen queriendo venir al Barça, ¿no? El Barça no será el club que pague más, ni que tenga seguramente las mejores infraestructuras, pero el Barça es el Barça y el Barça tiene una imagen muy potente, y no solo por la imagen, sino por cómo jugamos, ¿no? Y creo que eso no lo encuentras en ningún club en el mundo.
24: Demà l'equip de Pere Romeu arrencarà la pretemporada. En atletisme, última jornada dels campionats d'Espanya. A Màlaga, la mataronina Marina Martínez s'ha emportat l'or als 1.500 metres. Aquesta tarda, pendents del 200 i de Jael Bestué, que busca ser per setena vegada campiona d'Espanya. I en Fórmula 1, en una hora, comença la cursa del Gran Premi d'Hongria.
0: Gràcies, Jaume.
24: Bona tarda.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
4: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
3: Es lo último, un gesto que refleja el alcance de lo que sigue ocurriendo. Los Reyes se han desplazado hasta el polideportivo de Villamanta, en Madrid, donde se encuentran vecinos y vecinas evacuadas de distintos municipios del suroeste de la comunidad afectados por los incendios. A ellos les han dado su apoyo. Felipe VI acaba de subrayar además que la colaboración está siendo ejemplar, que está dando frutos y ha pedido unidad.
6: La coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos. Yo creo que es un buen mensaje. Cuando vemos que unido se puede afrontar cualquier riesgo, es el mejor mensaje para todos.
3: La reina Letizia ha dejado varias preguntas y una última que nos hacemos muchos y muchas.
7: Tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, la tristeza que describen, la angustia, la incertidumbre y esas preguntas que dejan en el aire, ¿no? ¿Cuándo voy a volver? ¿Cómo estará mi casa? ¿Qué me voy a encontrar? Y sobre todo esa pregunta de qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar.
3: Está siendo un fin de semana de lucha sin aliento contra los incendios que se mantienen activos en varias comunidades. Atención a la Val de Uxó, en la provincia de Castellón, aunque los peores en hectáreas arrasadas, cerca de 77.000, y en número de desalojados, casi 90.000, siguen estando en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Ese esfuerzo está dando resultados en las últimas horas. La UME dice que los incendios están contenidos. Se están centrando ahora en atacar varias cabezas activas. Alfonso Arribas, jefe del primer batallón de intervención de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, en el canal 24 Horas de Televisión Española.
8: Todo el frente está contenido. Ciertamente hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones nos permitan trabajar todas esas zonas que están, sí que podríamos decir que fuera de control, pero no es en todo el perímetro en absoluto, son ciertas partes que, sobre las que vamos a realizar todo el esfuerzo durante el día.
3: El presidente del gobierno, que ha visitado el puesto de mando avanzado en Navaluenga, en Ávila, ha confirmado que hay puntos consolidados, aunque insiste, todavía quedan horas complicadas. También ha incidido en la necesidad de consensuar un pacto de Estado contra los efectos del cambio climático, como esta sucesión de graves incendios, y anuncia Pedro Sánchez que el próximo Consejo de Ministros va a aprobar medidas para las zonas afectadas.
26: En el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, por supuesto que aprobaremos el Real Decreto Ley para calificar como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil los incendios que, por desgracia, están asolando, en este caso, a la provincia de Ávila.
3: Cerca de 90.000 personas siguen fuera de casa o confinadas por los incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila. En los últimos minutos, los delegados en ambos territorios han confirmado que de momento no regresan a casa porque no se dan las garantías. Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
27: Cuando existan criterios técnicos sólidos que garanticen esas condiciones de seguridad, será cuando podamos adoptar alguna decisión que modifique las restricciones adoptadas hasta este momento. Por lo tanto, pido paciencia, responsabilidad y que continuemos haciendo las cosas bien.
3: Buscamos también la última hora de otro incendio que preocupa a esta hora, el de la Val de Uxó, en el sur de la provincia de Castellón, que sigue avanzando por el Parque Natural de la Sierra de Espadán y mantiene desalojadas a 16.000 personas, 4.700 hectáreas al menos quemadas. En el puesto de mando avanzado continúa Paula Varella, última hora desde allí.
28: Sí, aquí ya se percibe que el viento empieza a soplar y eso va a dificultar las tareas de extinción. El fuego está fuera de control y las condiciones no acompañan, ¿no? Y también será una jornada difícil y no se prevé que los desalojados puedan dormir en su casa esta noche.
3: Irene Santa, meteoróloga de Radio Televisión Española, ¿qué tal?
29: Hola, muy buenas.
3: Sigue siendo muy importante la previsión. ¿Cuál es para las próximas horas?
9: Pues si miramos, por ejemplo, en Castellón, en ese incendio de la Val d'Uixó, como nos decía la compañera, empezaba a soplar un poco más fuerte el viento. Sí, irá soplando un poco más durante la tarde, pero la buena noticia es que hoy sobre todo tenemos viento del este y del sureste en la zona. Esto es bueno porque ayer teníamos justo lo contrario, el viento de poniente, que es un viento muy seco, muy cálido. De hecho, tenían hasta 37 grados con rachas de 50 kilómetros por hora. Hoy no va a soplar tanto, como mucho rachas de 20, 30 kilómetros por hora. Aún así es bastante. Y la buena noticia también es que pues las temperaturas han bajado en la zona. En principio no eran mucho más allá de los 30 grados en todo el día. Además, este viento del este es un viento húmedo procedente del mar. No tenemos un ambiente tan seco. Y la noche va a ser mejor, porque además el viento ya irá perdiendo intensidad y va a subir la humedad relativa cuando baje la temperatura. Ahí se abrirá una ventana de oportunidad muy buena, porque mañana por la tarde pues otra vez habrá viento más reforzado del este. Y si revisamos las condiciones en la zona centro del país, hacia Ávila, Madrid, Toledo, aquí tenemos el mismo viento que ayer en cuanto a la dirección, pero afortunadamente sopla con menos fuerza. Sobre todo atención a la zona del Valle del Tietar, porque es la zona que queda en la vertiente sur de Gredos, y con este viento de componente norte, por culpa del efecto Foehn, pues llega el aire algo más recalentado, más seco y algo más fuerte. Lo bueno es que no esperamos que las rachas estén por encima de los 20-30 kilómetros por hora en esta ocasión. Pero atención en la próxima madrugada, porque aquí esperamos un cambio en la dirección del viento, podrá rolar al este, así que atención a la zona oeste del Valle del Tietar, que puede tener un poco más de dificultades si cambia ese viento y va hacia allí la zona más activa. En las siguientes horas, atención, porque bueno, es verdad que ahora aumenta el viento, es lo normal, es lo que suele ocurrir por las tardes, y que hoy sí que van a tener una temperatura un poquito más alta, por encima de los 30 grados, con una humedad bastante baja en el caso sobre todo de la zona del valle.
10: Gracias, Irene Santa, compañera meteoróloga de Radio Televisión Española. Nos quedamos con esa previsión inmediata, bastante optimista, aunque atención a ese Valle del Tietar, ¿no?, que siempre estamos muy pendientes en las últimas horas de su situación. Vamos a la DGT también, Daniel González. Hablábamos de 39 carreteras con incidencias por los incendios en toda la península. No sé si ese dato ha variado.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente ha variado ligeramente. Son 37 carreteras secundarias. Ya están reabiertas las de Guadalajara y también la de Huelva, pero sigue habiendo 12 cortadas en Toledo, en el Cornicabral, el Real de San Vicente, Escalona, la Iglesuela del Tietar, San Román de los Montes, Castillo de Bayuela, Almendral de la Cañada y Almorox. Otras 10 en Ávila, en Cebreros, Burgón, Doguisando, Santa María del Tietar y Las Cruceras. En Madrid, 8 en los entornos de Navas del Rey, Villa del Prado, Valdemorillo, el Alcor, Robledo de Chabela y Pelayo de la Presa, y 7 más en Castellón, en Almedíjar, Ayodar, Algimia de Almonacid, Chóvar, Nules y la Val d'Uixó. Les insistimos, eviten desplazarse por todas estas zonas y que se mantengan informados a través de los canales oficiales.
10: Del exterior, pendientes del incendio de Francia, avanzado hacia la ciudad de Burdeos, se sitúa a 15 kilómetros de su área metropolitana. El Papa ha recordado este mediodía la situación allí y en nuestro país.
12: Frente a los devastadores incendios que estos días han golpeado varias localidades de Francia y España, manifiesto mi cercanía e invito a todos a rezar por los afectados y por el trabajo de los servicios de emergencia.
10: El mundo del deporte con los afectados por los incendios en el Polideportivo de Las Rozas en Madrid, donde continúan evacuados de varias localidades. Visita esta mañana Gonzalo Dacuña del seleccionador español de fútbol, de Luis de la Fuente.
13: Un seleccionador que hace una semana levantaba la Copa del Mundo en Nueva York y hoy ha sido uno más dando ánimos a esas personas que están pasando unos días complicados.
14: Es una obligación, yo soy vecino de Las Rozas y como no era obligación estar aquí intentando pues animar a la gente que esto se va a pasar. Estamos deseando todos de que puedan estar pronto en su casa y que viviendo con una total y absoluta normalidad.
13: Antes, Luis de la Fuente ha estado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, la casa de la Federación, que también acoge estos días a familias que han tenido que ser evacuadas de algunos municipios de la Sierra Oeste de Madrid.
10: 2:08 de la tarde, 1:08 en Canarias.
4: Radio Nacional de España, la radio por delante.
15: Cada año en España se queman de media más de 100.000 hectáreas. Este verano no dejes que se repita la misma historia. No pongas en peligro nuestros bosques. Objetivo RTVE, Agenda 2030.
10: Varias cabezas activas siguen preocupando del incendio en la Sierra Oeste de Madrid y en la provincia de Ávila, un fuego que, según la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha alcanzado cifras que lo han convertido en un monstruo.
5: Está dejando cifras que, desde luego, son impactantes. Estamos hablando en el conjunto de la emergencia nacional de incendios con un perímetro de 77.000 hectáreas, de 280 kilómetros, un monstruo.
10: Volvemos a Navaluenga, al puesto de mando avanzado del incendio en la provincia de Ávila. Hace unos minutos que ha comparecido el delegado del gobierno en esa comunidad actualizando los datos, y el titular que deja uno de ellos a esta hora es que, de momento, Sandra Sánchez, los vecinos evacuados van a tener que esperar, ¿no?, para volver a casa.
16: Así lo ha anunciado Nicanor Sen, delegado del gobierno en Castilla y León, tras señalar que todas las decisiones se toman apelando a la prudencia.
17: Somos plenamente conscientes lo que significa y lo que implica que para todos estos vecinos el no poder estar en sus casas, pero les puedo garantizar que a través de la dirección técnica y de todos los profesionales estamos permanentemente vigilantes, estamos haciendo revisiones de forma automática.
16: Ahora mismo se está realizando un vuelo de reconocimiento sobre la zona afectada del teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias, Pablo Samaniego, y el director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez. Ambos sobrevolarán el perímetro y señalarán si se puede dar algún realojo esta tarde. En torno a 40.000 personas continúan ahora mismo evacuadas en 16 municipios y más de 8.600 están confinadas. Ayer, han afirmado, tuvo lugar la evacuación simultánea más grande de Castilla y León, más de 30.000 personas.
10: Seguimos muy pendientes, como decíamos, de la situación en el Valle del Tietar, aunque los trabajos de esta pasada noche permiten hablar, o han permitido hablar esta mañana, de evolución positiva, de contención, como escuchábamos a la UME, y también ha confirmado el presidente del gobierno que ha visitado esta mañana el puesto de mando avanzado en Ávila, Sandra, al igual que hizo este sábado en la Comunidad de Madrid.
16: Sí, en su visita Pedro Sánchez ha señalado que la evolución es positiva, pero que llegan las horas más críticas. Ahora mismo 104 medios continúan trabajando sobre el terreno para lograr por fin dar por controlado el incendio que comenzó el pasado miércoles. Además, 15 medios aéreos también están trabajando, entre ellos los provenientes de Grecia e Italia. Tras las conclusiones del CECOT, tenemos esta ventana al optimismo, y el presidente del gobierno ha asegurado que, además de quedar horas complejas, hay que apelar al evitar los bulos y extremar la precaución.
26: Quedan horas complejas. Es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control, la lucha contra el mismo. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero en todo caso sí me gustaría, como ha hecho antes el presidente Mañueco, volver a insistir a los ciudadanos y ciudadanas, a todos los vecinos, que por favor extremen la prevención, también la precaución, y que se informen o bien a través de sus alcaldes y alcaldesas, o bien, como he dicho antes, de los canales institucionales o también de medios de comunicación contrastados.
16: El martes, ha asegurado el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará la declaración de esta zona de Ávila como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha aprovechado su intervención para pedir prudencia y señalar que la Junta se personará como acusación en el juicio contra los presuntos autores del incendio. Recordamos que el pasado viernes la Guardia Civil detuvo a una persona e investiga a otra como presuntos responsables del incendio por el uso de maquinaria pesada en una zona donde su uso estaba expresamente prohibido. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de incendio forestal y otro contra el medio ambiente. El presidente del Gobierno ha señalado también que lo importante en estos momentos es la prevención, respuesta y reconstrucción, así como la creación de un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
10: Bueno, pues sobre esa nueva propuesta de pacto de Estado que acaba de realizar el presidente del Gobierno, que insiste, porque ya lo hemos escuchado en otra ocasión, desde el PP su portavoz nacional, Borja Sémper, aboga por ir paso a paso, porque dice ahora la prioridad es seguir luchando contra el fuego. Insiste Sémper además en que es positivo que prime la coordinación pese a los intentos de algunos. Asegura de politizar la desgracia y mantiene también que hay que abrir un debate sereno que trascienda del eslogan.
18: El cambio climático es cierto y es una amenaza real, pero ya está. ¿No vamos a hacer nada más? Bueno, hay 50 medidas que propone el Partido Popular que tienen que ver con la modificación de la ley de montes, que tienen que ver con fiscalidad, que tienen que ver con ayudar, con entender la realidad de lo rural. Yo tengo a veces la sensación de que lo rural importa poco porque las leyes se hacen desde la ciudad.
10: Vamos a la Comunidad de Madrid, volvemos al puesto de mando avanzado en Navalcarnero. Desde allí se sigue centralizando la información oficial. Acaba de comparecer hace también unos minutos el delegado del Gobierno, que ha dicho que por ahora no se dan los criterios técnicos para el regreso de los evacuados. Ha dado además la última hora sobre la evolución del incendio y también ha insistido Carmen Azcoitia en la importancia de buscar la información oficial y rigurosa.
0: Efectivamente, el delegado del Gobierno en Madrid no ha podido avanzar nada sobre posibles regresos de ninguno de los 12 municipios que hay evacuados en Madrid. Esas 35.000 personas van a tener que continuar fuera de sus casas, dice, prima las condiciones de seguridad para que el retorno sea definitivo. Francisco Martín insiste en que se sigue haciendo una evaluación de la situación de cada municipio y de las rutas para llegar hasta ellos. Ha insistido en que los servicios de extinción tienen que seguir pudiendo moverse en condiciones óptimas y cuando se den todas las condiciones se comunicará si es posible modificar las restricciones y volver. Piden responsabilidad y paciencia. Nos ha dicho que son optimistas de cara a la contención del incendio a lo largo del día de hoy, pero están preocupados por los posibles cambios de viento.
27: Pero también se incorpora ahora esa preocupación adicional por reactivaciones que ha ido habiendo a lo largo de la noche y que podrían a lo largo de la mañana, con la subida de las temperaturas y con las rachas de viento que podrían empujar el fuego hacia el norte, esos trabajos prioritarios ahora mismo también en la zona norte del embalse de San Juan.
0: En resumen, el incendio de la Comunidad de Madrid han controlado el flanco este, pero se sigue muy pendiente del flanco norte en el Pantano de San Juan y el del oeste en el Valle del Tietar. Prudente optimismo, pero muy atentos a cualquier posible reactivación de los focos o puntos calientes aquí.
10: Y como comenzábamos, los Reyes han visitado a los desalojados. La mayoría son vecinos y vecinas de localidades madrileñas. En el polideportivo de la localidad de Villamanta, la localidad madrileña María Paredes, los Reyes han hablado con los afectados para darles el apoyo de la Casa Real y también han trasladado un mensaje de cooperación, ha dicho colaboración ejemplar, ha dicho Felipe VI, también ha pedido unidad ante futuras emergencias.
1: Sí, así es. Los Reyes han visitado este mediodía este polideportivo de Villamanta, donde permanecen alojados más de 300 personas evacuadas por el incendio. Como decías, al terminar la visita, el rey Felipe ha explicado que han querido conocer de primera mano cómo están viviendo estos días los afectados. También ha agradecido el trabajo de todos los efectivos que participan en la emergencia y ha trasladado un mensaje de apoyo y confianza a los vecinos, insistiendo en que lo más importante es garantizar su seguridad.
2: El logro principal, ya saben, que es preservar la vida humana y garantizar la seguridad. Creo que las cifras y los datos lo evidencian. Después las poblaciones, que hay que asegurarlo y también minimizar los daños en lo posible causados por el incendio.
1: La reina Letizia, por su parte, ha querido poner el foco en la dimensión más humana y ha mostrado su empatía con los vecinos por el miedo que han vivido por la incertidumbre de estos días, trasladándoles un mensaje de cercanía y ánimo.
19: Y esas preguntas que dejan en el aire, ¿no? ¿Cuándo voy a volver? ¿Cómo estará mi casa? ¿Qué me voy a encontrar? Y sobre todo esa pregunta de qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar. A la vez están muy agradecidos, eso lo han repetido muchísimo, con cómo les están cuidando y atendiendo aquí.
1: En esta visita también ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que seguirán trabajando con todos los medios disponibles hasta controlar por completo el incendio y garantizar la seguridad de los vecinos.
10: Muchos de los desalojados y desalojadas están esperando ya el momento en el que poder regresar a casa. En localidades como Navalagamella, en Madrid, asumen que lo más probable es que ese momento no llegue hasta mañana, aunque allí hoy, Sergio Hurtado, algunos ganaderos sí que han podido acceder para alimentar a sus animales.
20: Así es, María es una de las personas que ha optado por quedarse, aunque sea en la calle, en Valdemorillo, la localidad más cercana a su pueblo. No tiene opción a marcharse, dice, porque no tiene alternativa para el cuidado de sus animales.
21: Es verdad que nos dieron opciones de no estar aquí, estar en otro sitio donde nos daban pues una cama, comida y tal, pero la verdad que no podemos irnos porque tenemos unos animales, lo cual nos preocupan, porque es muy fácil decir coger e irnos y dejarnos nuestros animales ahí, está claro que eso no lo podemos hacer.
20: La situación es muy compleja porque son familias con personas mayores y niños a su cargo. En algunos casos, como el de la familia de Silvia, han decidido costear un alojamiento al menos para ellos.
22: La primera noche hemos dormido en un parque, en la calle, en los coches, y la segunda ya, pues visto que no se puede acceder a las viviendas a Navalagamella, pues hemos tenido que realojar dos personas en un hostal aquí en Valdemorillo.
20: Recordamos que la mayoría de los afectados en esta zona están alojados en casas de familiares y amigos. Un número reducido fue trasladado a Alcobendas.
10: Entre esas 90.000 personas evacuadas o confinadas por los incendios forestales están también los evacuados de Toledo. En esta última provincia se ampliaba este sábado la emergencia de interés nacional, es decir, la gestión de los incendios que pasa a asumir el gobierno central. La decisión se tomó después de que el fuego avanzase hacia el sur por el Tietar, obligando a desalojar también localidades del norte de Toledo antes de la madrugada. Más de 1.000 personas han sido realojadas y están esperando en el recinto ferial de Talavera de la Reina. Ahí está Diego Aragón, adelante.
3: Han ido llegando a lo largo de la noche según iban avanzando los incendios. Han venido tanto en autobuses como en sus vehículos particulares. Y aunque se muestran muy agradecidos con la ayuda que les están prestando, siguen con la mente puesta en sus pueblos.
6: La gente que está allí, que se han quedado de voluntarios, pues han estado mandando vídeos, gente que a lo mejor tiene cámaras en sus casas que se ve de fuera, también han mandado fotos. Toda esta noche ha sido de ver cosas, de ver qué pasa.
7: Yo está tocando. Ahora me ha llamado a mi hija, que me sacó una finca que tenía allí con olivas y todo, pero en la casa no la ha tocado.
3: La noche ha pasado sin incidencias en el ferial de Talavera. Se han habilitado 3 pabellones, uno de ellos incluso para los desalojados que vienen con sus mascotas.
6: Tenemos un gato, nada, nos vieron con el gato y dejaron tirar para el pabellón 3, que es donde están. Y es que cuando entramos dijimos, ostras, pues sí que hay mascotas.
8: Se porta muy bien, pero asustadito desde hace 3 días que ve a su mamá toda nerviosa y bueno.
3: Desde la subdelegación del gobierno no se plantean los realojos hasta que no haya seguridad total, por lo que les tocará pasar aún algún tiempo más por Talavera.
10: Hemos estado en los incendios de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y nos vamos ahora a la Comunidad Valenciana. El otro foco de preocupación por los graves incendios que afectan a España es la provincia de Castellón. El fuego que está dañando el Parque Natural de la Sierra de Espadán mantiene desalojadas a 16.000 personas. Estamos en directo en el puesto de mando de la Vall d'Uixó con Paula Varela. ¿Qué nos puedes contar desde allí?
9: Hola, buenas tardes. Los efectivos tienen una jornada dura por delante, con rachas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora y con un flanco izquierdo al que solo se puede acceder por aire. Preocupa mucho ahora mismo la zona entre los municipios entre Berchí y Artana. Ahí se están centrando todos los esfuerzos. Antonio Rodrigo es el director del puesto de mando avanzado.
23: La zona de difícil acceso es toda la zona de la parte de monte, ¿vale? De la zona de la sierra, todo eso ahí no podemos acceder con personal de tierra. Nos es imposible, entonces estamos metiendo medios aéreos, todos los que tenemos y todos los que vamos a recibir, como bien ha dicho el presidente, que recibiremos en un total de 20 aproximadamente, y con ellos trabajaremos haciendo turnos para que en ningún momento estén parados. Necesitamos toda la ayuda posible de medios aéreos.
9: Como pueden escuchar, el trasiego de aviones es constante. Hay 20 medios aéreos movilizados y 450 terrestres. En la Vall d'Uixó llueve ceniza, los vecinos están confinados y 16.000 personas de otros pueblos vecinos como Aín, Alfondeguilla o Fuentes de Ayudar, son 15 en total, continúan evacuadas. La Generalitat ha avanzado que hoy no volverán a sus casas y la próxima reunión del CECOPI en el puesto de mando avanzado será a las 7 de la tarde.
10: Estamos en la jornada en la que se espera que todo salga bien, que salga bien el trabajo contra el fuego, que se doblegue su avance, que el tiempo dé un respiro. Estamos en la jornada de la esperanza, de la vuelta a casa, ojalá en las próximas horas de miles de desalojados, pero también de la incertidumbre ante lo que se pueden encontrar cuando eso ocurra, Rosana Cuervo.
24: Sí, cerrar la puerta y dejar tu casa atrás.
25: Vámonos, señores, vámonos.
28: ¡Vámonos, vámonos!
24: Sin saber lo que va a pasar es muy duro. Así lo relataba nuestro compañero Eloy Martínez, que está viviendo esta situación en primera persona.
29: Piensas que tu vivienda es la mayor inversión que haces en esta vida, piensas que tienes 2 niños pequeños con los que tienes que salir y dejarlo todo.
24: Como él, miles de vecinos comparten la misma incertidumbre. Superarla no es fácil. Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras.
30: Nada va a ser igual después de una circunstancia tan impactante como esta. Necesitamos tiempo y es ese tiempo el que nos va a ayudar a situar lo ocurrido. Fíjate que lo más importante que vamos a tener que intentar abordar es darle un sentido a lo que ha ocurrido.
24: Y hasta que puedan volver a casa y comprobar cómo ha quedado todo, recomienda compartir lo que sienten y apoyarse en la familia y en el entorno más cercano.
10: La emergencia por los incendios se extiende también en otros puntos de Europa. En Francia, las llamas han arrasado al menos 42.000 hectáreas en la región de Gironda, donde más de 200